0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
1: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts, benvingudes a una nova edició de l'Hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Són les 12 i 21 minuts. Avui un poquet més tard, perquè, clar, és que estem vivint dies molt raros, molt estranys. Veurem què passa. El cas és que ja estem així, que estarem fins a les 2 del migdia, com sempre, a Ràdio Ontinyent Cadena Ser, per a contar l'última hora i l'actualitat que està passant a la nostra comarca i també fora de la nostra comarca. El primer que fem sempre és saludar a Lluís Francesc. Hola, Lluís, bon dia.
2: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
1: Què, seguim amb la calor o no?
2: Seguim sota una situació d'estabilitat generalitzada a la major part de la península, amb cels poc nuvolosos o buidats i temperatures amb anomalies positives per a l'època de l'any en què ens trobem. Des d'este dijous superarem els 30 graus durant els pròxims dies ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. A més, el temps continuarà estable i calorós. I seguim sense variacions atmosfèriques. Esta situació, com comentàvem, continuarà en el que resta de setmana. És de dijous cels que veuran pas d'escassa nuvolosa de vents que marcaran la component terral, fluixos. La temperatura màxima tocarà o superarà els 30 graus. Divendres pugen i de forma acusada les temperatures, tant les mínimes com les màximes, una jornada calorosa, amb cels poc nuvolosos o buidats i amb alta radiació solar.
1: Gràcies, Lluís. Carmen, arriba, jo crec que els dies més meravellosos per a tu. Estan arribant ja, eh?
3: Bon dia,
1: Miguel. Com
3: bueno,
1: estàs?
3: Ara mateix tinc molta calor.
1: Veus?
3: Ja estic arrepentint un poc.
1: No, perquè t'agrada.
3: No, ara.
1: Està acalorat, però després t'agrada. Arriba dijous i divendres.
3: Sí, ara contarem perquè estem acalorats, que no sóc l'única.
1: Temperatures, saps d'ara, a la comarca?
3: A les 12 i 22 minuts estem entre 25 i 29 graus.
1: Això és massa bon adult. Això és massa bon adult. I en 27 de maig.
3: 25 graus a Geneta d'Albaida i a Carrícola. Allí estan més fresquets. I la màxima d'avui és 29 graus i han tocat a Llutxent, amb 28.
1: Que no està mal, tampoc, que no està gens mal. Gràcies, Carmen. Les temperatures ja les tenim, el temps i l'horatge ja el tenim. Anem a la picaeta.
0: Hoy por hoy on tinguem baile del baile. La picaeta.
4: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si arribes con te podrem fer la picaeta.
1: Com serem? A ràdio, com serem a Ràdio Ontinyent, que hasta la tos l'ha enquadrat en la picada.
3: M'has pressionat, obrint el micro, eh?
1: No t'he vist. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Ara contareu perquè esteu acalorats.
5: Sí, venim corrents.
1: Exacte. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, companys, què tal?
1: És de veres que estic pensant, des de fa un temps, vam pensar que quan arribarà el bon temps, fer la picaeta un dia a la setmana fora de l'estudi. Estem treballant, com diu aquell, estamos trabajando en ello. Encara que no m'agrada recordar este home. Però estem treballant en el tema perquè crec que és una idea prou bona. El cas és que si fa molta calor a aquestes hores del migdia, igual no sé si és bona idea, saps com t'hi dic?
3: Igual ho hem deixat per l'hivern.
1: No, per l'hivern no, perquè plou i no pot ser.
6: Si no és una és altra.
1: Fa fred, efectivament. Bueno, ja veurem, però estem treballant en el tema. Anem a contar, com sempre, que és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent en Cadena Ser. Començant per este Hoy por hoy, que en no res, després d'esta picaeta, escoltarem el que han fet Esteban Arroyo i Carmen Úbeda durant este matí, jo crec que un parell d'hores fàcilment. Esteban i Carmen, conteu-me. Què heu fet?
5: Doncs este matí, cap a les 10 del matí, se n'hem anat al nou hospital d'Ontinyent, nou hospital general d'Ontinyent.
1: Estan bé, eh? Esteban i Carmen estan bé. Anar a l'hospital a treballar, sí. Que no.
3: Sí, exactament.
5: I hi ha que dir que s'ha notat que l'hospital té més activitat que fa uns mesos.
1: Clar.
5: Perquè quan nosaltres hem arribat... hem anat coneguent com ha anat augmentant la seva activitat progressivament. Uh-huh. I hem vist a l'arribar que hi havia més moviment de gent més cotxes aparcats al pàrquing de l'hospital i més activitat, eh? Hi havia més activitat. Hem anat perquè avui hi havia visita institucional per part del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, acompanyat de l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i d'altres autoritats, per veure com estan portant-se a terme el trasllat, perquè està ja fent-se el trasllat.
1: Sí, que vam informar fa un parell de dies que ja s'estava fent el trasllat des de l'antic hospital al nou hospital per a completar ja, per fi, no? I avui estava així el conseller per veure com està anant això, no? Com va l'ambulança?
3: Al final, el que ha fet ha sigut anunciar de forma oficial quin serà el dia, que és el dilluns.
5: El dia 1 de juny.
3: El dia 1 de juny. En paraules de Jorge Rodríguez, de l'alcalde, qui l'acompanyava també, un dia històric per a la ciutat. El dia 1 de juny es farà el trasllat i durant el cap de setmana es farà el trasllat d'alguns pacients i en funcionament les urgències entraran en marxa este dissabte.
5: El cap de setmana ja estarà urgències
1: està activa, sí, no?
3: Exactament,
1: val.
3: A partir del dilluns.
1: I completament el dilluns.
3: El dilluns, totes les parts, incluïda maternitat, urgències de maternitat el dissabte i urgències de tot tipus també dissabte.
1: Bo, s'especulava des de fa molt de temps en una data concreta, quan arribaria. Primer va ser en primavera, després ja s'utilitzava ahí un poquet d'eufemismes abans de l'estiu, però al final és de veres, en primavera i abans de l'estiu. Arribarà això.
6: Una i altra.
1: Exacte, les dues coses. Així que jo crec que és una molt bona notícia.
3: Sí. Deixa'm dir que, bueno, podran escoltar a través del reportatge i de l'entrevista que hem pogut gravar amb el conseller i amb Jorge Rodríguez, que ens han atès molt amablement als nostres micròfons. Mm-hmm. Podran veure també un reportatge que hem gravat per a les xarxes socials, que crec que sols és un xicotet tast del magnífic hospital que anem a tindre en Ontinyent, que espero no tindre que utilitzar-lo per a coses bones. Exactament, però la veritat és que la tecnologia és d'avantguàrdia, intel·ligència artificial i moltíssimes coses més que la veritat ens han sorprès moltíssim.
1: I vos anava a preguntar que quina és la vostra sensació, la percepció, no? Del nou hospital, perquè no, havíem vist algunes coses, però no tot, no? I ara que Esteban ja deia que ja pareixia que hi havia més gent, que hi havia més moviment, etc. Ja Carmen diu que l'ha pregut espectacular. Quina és la teua sensació, percepció, Esteban?
5: Doncs jo que, per sort o per desgràcia, conec l'Hospital de Xàtiva i conec està també en l'Hospital de Ontinyent, sí. L'Hospital Vell, això és un monstruo. L'Hospital, nou Hospital d'Ontinyent, és un monstruo, de veres. A veure, nosaltres que no el coneguem, nosaltres que no hem estat allí, es perdíem per clar, ell, per els seus passadissos, sí. I, doncs, ho escoltarem després que ho diu el conseller, però passa a tindre molts serveis que abans no es tenien en este hospital, o alguns avantatges o algunes proves diagnòstiques d'última tecnologia, sí, que molts hospitals de la Comunitat Valenciana encara no tenen. Este hospital va ser el hospital amb més avantatge tecnològic de tota la Comunitat Valenciana i un dels de més de tota Espanya.
1: Nosaltres, ho dic de veres, crec que és una molt bona notícia, això que estem contant. És més bona notícia que arribi ja el 1 de juny i que estiga en funcionament, ple funcionament. Ara, a partir d'ara, el que hi ha que fer és fiscalitzar, que és el que passa i que passarà en aquest hospital. Si hi ha metges suficients, si hi ha personal suficient, si es compleixen totes les coses que en tenen que complir, però d'inici és una molt bona notícia. El que deies tu de monstruo, això, és que, clar, passem de 7.000 a 27.000 metres quadrats.
3: Sí, exactament. El tema del personal, ho hem parlat també el conseller. Clar, sí. Podran escoltar-ho perquè li hem fet aquesta mateixa pregunta.
1: Perfecte.
3: Així que deixem que siga ahí.
1: Clar que sí. Doncs ahí està la notícia. 1 de juny ja estarà en marxa el nou hospital d'Ontinyent i en uns minuts escoltarem, com diu Carmen i Esteban, el conseller de Sanitat i l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, en aquesta entrevista i en aquestes declaracions, a veure què sé que tenen que dir. Esteban,
5: cosa podem anunciar que hi haurà una altra visita institucional, sí, més endavant, sí, quan estiga ja tot a ple rendiment i funcionant doncs correctament, perquè no sols passa en un hospital, en la nostra casa, doncs al principi quan estrenes la casa...
1: Sí, sí, no? Que hi ha que posar coses en marxa i que...
3: Sí, a més, ja hi ha allí infermers, celadors que estan...
5: Sí, hem estat, per exemple...
3: Hem estat parlant amb ells.
5: Hem entrat, per exemple, en el laboratori, sí, i estaven ja ahir provant.
1: Clar.
5: I hem flipat, perdó, hem flipat per conforme es porta. Tot informatitzat, tota última tecnologia, hem vist el mamògraf, per exemple, també.
7: És que són moltes coses.
1: Sí, moltes coses. Són moltes coses.
3: Moltes coses que eren necessàries. Marxa.
1: Clar, efectivament. No res, escoltarem ixa entrevista al conseller i a l'alcalde d'Ontinyent. Però hi ha més coses, al programa. Avui tornarem a parlar d'eixa vaga de docents que continua en marxa, encara que dos dels sindicats convocants ja no estan, un sobretot ja no està, que és el CESIF, de docents, que continua en marxa, encara que dos dels sindicats convocants ja no estan, un sobretot ja no està, que és el CESIF, i

0: de la nostra comarca, Montse Sempere, per a parlar de si tenen o no tenen informació sobre la reunió que s'està celebrant. No sabem ara mateix, a hores d'ara, a les 12:31, que s'hi ha acabat o no, però en principi encara estan reunits. Li preguntarem sobre això i també li preguntarem a Montse sobre una nota de premsa que ens ha arribat dels docents de l'Olleria, perquè l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal, que és del Partit Popular, que recordem que és el mateix partit que presideix la Generalitat Valenciana, ha expressat públicament el seu suport a les reivindicacions dels docents després de reunir-se amb el professorat i equips directius. Li preguntarem també a Montse sobre esta qüestió, perquè té que veure molt en la nostra comarca. No és l'únic alcalde del PP, hi ha més alcaldes en la Comunitat Valenciana que estan donant suport al professorat i als equips directius. I després se n'anirem a parlar amb Macarena, a veure si me'n recordeu, Macarena Florencio, que és tècnica de formació i coordinadora del projecte Actallo, perquè este mes estan celebrant, podem dir així, el mes de l'ocupabilitat. I volem saber què és exactament això, què estan fent, com està funcionant, etc. I per acabar, arribarem a les 2 del migdia amb els nostres amics de Adiem, amb una nova edició d'Antàrtida. Això és el que tenim a l'Oi por Oi, que és prou, que és molt interessant i que serà en els pròxims minuts, des d'ara fins a les 2. Però després arriba l'hora 14, Tomàs Marín.
1: 2:17, toca parlar, com no, d'eixes dades, escoltar les declaracions tant de conseller com d'alcalde en relació a aquesta obertura definitiva del nou hospital d'Ontinyent, tant en primavera de 2026 com abans de l'estiu, en un dia on també, com no, estem pendents d'aquesta entrevista amb Montse Sempere pel que fa a la situació actual de les mobilitzacions a la nostra comarca. Cal recordar-los que a les 11 del matí està realitzant-se aquesta mesa de negociació i que també a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, continuen les mobilitzacions. Comencem parlant-nos de que ahir mantindré aquesta marxa multitudinària al municipi de la Pobla del Duc. Escoltarem la valoració d'Esteban Navarro, mestre del Col·legi de Montavernera més de vi del municipi de la Pobla del Duc, i també ens centrarem ja en tot el que ve en l'agenda prevista de cara a les pròximes jornades, sobretot en aquesta cita important per a l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, amb aquesta manifestació que es realitzarà pels carrers del municipi d'Albaida demà a les 7 de la vesprada. Bueno, a banda de l'Hospital de l'Ava, que van ser els temes que van ocupar la majoria de la nostra hora 14 d'Ontinyent en la Vall d'Albaida, parlarem d'aquest sistema de recollida de residus, d'aquesta implementació al municipi d'Ontinyent. Tenim novetats, tenim horaris de reunions, ho les explicarem a les 2:17, a més de parlar-los de diverses qüestions de la comarca. I vull centrar-me també en una altra de l'Olleria, perquè és algo que sempre que he parlat amb en Ramon Vidal sempre ens ha saltat a la polleta també, de que feia falta il·luminació en la rotonda que connecta l'A7 amb la CB60. Sí, feia molta falta. Han hagut moltíssims accidents. Molts cotxes que passaven de frenada i se pujaven cap amunt del que era la rotonda. Una autèntica barbaritat. I ho hem parlat més d'una volta.
2: Més d'una volta.
3: Inclús camions.
1: Doncs bé, ha arribat aquesta il·luminació i també ha arribat aquesta senyalització que es demanava per part del consistori Olleria. Escoltarem també les declaracions del propi alcalde a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Bueno, parlarem també d'agenda, que s'apropa en uns cap de setmana, bueno, un cap de setmana molt especialeta, molt contingut i amb molt d'esdeveniment extraordinari a la comarca, entre altres qüestions que comentarem en una estona en hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida.
0: Fantàstic. Per cert, que hem de rectificar una coseta que hem anunciat fa uns moments, ens acaben de canviar l'assumpte. No parlarem amb Macarena Florencio d'Actallo, sinó que parlarem amb Maria Seguí, que és tècnica de màrqueting i comunicació, i estarà amb nosaltres, però parlarem d'Actallo i deixem més de l'ocupabilitat. Dit això, anem al Cerro Deportivo.
1: Pues també clar, clavarem el tema d'Actallo en l'hora 14. Faltaria més.
0: Has vist?
1: Ja està. Bueno, avui el nostre Ser Deportiu Santillán la Vall d'Albaida ve amb la principal notícia. Ja coneguem, bueno, s'ha donat a conèixer, s'ha confirmat el primer entrenador d'un dels equips de la Vall d'Albaida que estarà en la pròxima temporada, José Manuel Rueda San Pedro, ex de l'Olímpic de Xàtiva. El gol personalment Mont, un crac, sobretot tant dins com fora del terreny de joc, i li desitgem la major de les sorts. Parlarem amb ell demà, ja us ho anuncie, demà estarà amb nosaltres en Ser Deportivo Santillán la Vall d'Albaida, i el que anem a fer va ser centrar-nos sobretot en altres aspectes, com per exemple aquest anunci, parlarem un poquet de qüestions poliesportives, i per altra banda centrarem en dues claus i en dos clubs Vall d'Albaida. Ens centrarem en primer lloc en el Llutxent, parlarem amb el seu entrenador, Roberto Carlos, preguntar-li per la continuïtat o no del seu staff en el conjunt rabosut, i després també parlarem del Deportivo Ontinyent, que ja saben que no tan sols són els equips amb

0: tant masculí com femení, que també parlem de la Pedrera i de com estan anant les coses i de com ha anat esta nova temporada. Tot això a les 3 i 20 de la vesprada. Avui tenim un programa prou xulet, la veritat.
1: Sí, senyor. Com sempre, que lle.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Sí, tira-li, tira-li.
1: Avui tenim hora 25?
0: Avui no.
1: Vale.
0: Avui tenim final de conferència.
1: És el Rayo, no? És el Rayo Vallecano.
0: Des de les 8 i mitja, Carrusel Deportivo. Crystal Palace, Rayo Vallecano.
1: Guanyaran o què?
0: Jo espero que sí.
1: Molt bé, jo també.
0: Em faria molta il·lusió, la veritat. O sigui, és, jo crec que sempre que... Bueno, a banda de,
1: és que s'ho
0: mereixen, del Big 3 o del Big 4, sí, sí, sí. A banda d'ells, jo crec que tots els equips ahí tinguem ahí un poc de sentiment amb el Rayo Vallecano i tant de bo puguen aconseguir en la seva final, en la seva primera final.
1: Sí, és brutal.
0: Aconseguir un títol europeu.
1: Sí,
0: que locura, que locura.
1: Gràcies, Tomàs.
0: Gràcies.
1: Esteban Arroyo, tenim ventana esta vesprada a les 7:20.
2: Doncs avui, a partir de les 7:20 de la vesprada, s'assoma a la ventana l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal.
1: Molt bé,
2: així,
1: molt bé.
2: Per parlar de dos qüestions que heu nomenat: la il·luminació de la rotonda i ixe recolzament als docents de l'Olleria en esta vaga que estan realitzant.
0: Pues actualitat, actualitat, eh?
1: Clar, com deu ser, com deu ser, clar que sí. Doncs, estos són els continguts, els diferents continguts que hem preparat per avui als diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena SER. Anem a deixar-ho perquè volem escoltar, no res, ixa entrevista al conseller de Sanitat i a l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez.
2: Per cert, ja estan arribant, ho hem dit nosaltres, però els bans dels diferents municipis de la comarca estan avisant ja, doncs, missatges que diuen: el director mèdic de l'Hospital General d'Ontinyent informa que a partir de dissabte, dia 30 de maig, l'Hospital Nou entrarà en servei de forma completa a partir de les 8 del matí. Per tant, l'atenció d'urgències hospitalàries i de maternitat es realitzarà en aquesta nova ubicació a partir del dia 30. Els processos d'ingressos hospitalaris i de quiròfans també estan inclosos, tot i que deuran seguir les indicacions mèdiques individuals.
1: Molt important això que acaba de dir Esteban, perquè després, si anem a l'hospital antic o vell, o si anem a Xàtiva, no, compte, des del 30, dissabte 30, acabeu d'escoltar.
2: A partir de les 8 del matí.
1: Correcte.
2: Totalment en funcionament l'Hospital General, el nou Hospital d'Ontinyent, poden anar a les seues urgències mèdiques.
1: La notícia que esperàvem tots i totes ja està així. I l'heu escoltada així, a Ràdio Ontinyent Cadena SER. Gràcies, Carmen, gràcies, Esteban.
2: Gràcies.
1: Gràcies, Tomàs.
0: Gràcies, adeu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Especialitat So i Imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
3: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
4: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
3: Claro, dime.
4: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
3: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es No Te Quedes Sin Sol, una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com.
5: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
6: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

No res, arribem a l'una del migdia i això ara l'informació nacional i internacional. Tenim més coses per a segona hora de l'Oi Poroi on tinguem Vall d'Albaida. En este dimecres 27 de maig de 2026.

0: Es la una, mediodía en Canarias. Lo hemos escuchado en directo en Hoy por Hoy. Pedro Sánchez descarta desde Roma convocar elecciones. Las legislaturas, ha insistido, duran 4 años.
1: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
0: El presidente del Gobierno ha dicho mantener todo su apoyo al expresidente Zapatero y también su total colaboración con la justicia en el caso Leire Díez, por el que la UCO está pidiendo información esta mañana en la sede central del PSOE, en Ferraz. Palabras de Sánchez después de la reunión que ha mantenido con el Papa León XIV. Guillermo Lerma, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez trata de marcar distancias con la investigación que ha llevado a la UCO a la sede de su partido en la calle Ferraz, pese a la imputación de la gerente del PSOE, de su exsecretario de organización o de que el juez señala en su auto a un diputado y miembro de la ejecutiva socialista actual. Dice el presidente que no le resta importancia a las actuaciones judiciales, pero se aferra a que por la información que tiene en este momento todo está relacionado, dice, con la actividad de la militante Leire Díez, contra la que, recuerda, el PSOE ya actuó.
1: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
2: Sánchez, que desde Roma ha respondido también por primera vez a las preguntas de la prensa sobre la investigación a Zapatero, asegura que tras haber leído las informaciones sobre el sumario, su apoyo hacia el expresidente sigue intacto.
1: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Ha reiterado Sánchez la misma fórmula que utilizó la semana pasada a preguntas de la oposición.
0: En la sede central del PSOE, en la calle Ferraz, sigue la Guardia Civil y hace unos minutos hemos conocido que la UCO está también precisamente en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre una investigación interna por filtrar información relacionada con este caso Leire Díez, ¿no, Javier Bañuelos?
3: Sí, según confirman las fuentes de la investigación, esa visita de la UCO a la sede de principal de la propia Guardia Civil se ciñe a un simple requerimiento para llevarse documentación relacionada con una investigación interna que hizo la propia Guardia Civil sobre una supuesta filtración de información relacionada con el caso Ley de Información Confidencial, que después acabó en varios medios de comunicación. Estas mismas fuentes nos detallan que aquella investigación interna se cerró porque no se llegó a encontrar a sus responsables. El juez de momento sí ha imputado al Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, ex UCO, en su caso por revelación de secretos, cohecho y otro delito también contra las instituciones del Estado.
0: Al margen de todo este asunto, la Consejería de Educación de Asturias ha autorizado a los centros educativos a suspender las clases ante el episodio de calor extremo. Asturias, Pablo Canga.
4: Después de una semana con temperaturas por encima de los 30 grados y con la previsión de llegar hoy de nuevo a los 35 en muchos puntos del interior de Asturias, los docentes empezaron el lunes a denunciar, sobre todo en los colegios e institutos más antiguos, con precario aislamiento térmico, que el calor era insoportable en el interior de las aulas e imposible impartir o seguir una clase. Ayer la consejería recordó que los centros pueden solicitar excepcionalmente el cierre y en menos de 24 horas el Instituto Río Trubia de Oviedo ha dado el paso. Es bastante probable que sea el primero de muchos. Más difícil lo tienen las residencias de mayores, donde los sindicatos han denunciado igualmente valores insoportables para sus residentes, personas especialmente vulnerables.
0: Además, un grupo de profesores en Tarragona está cortando desde esta mañana la AP7 a la altura de Torredembarra. Ahí está nuestra compañera Cristina Artacho. Cristina, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Pues más de 500 docentes de toda la provincia son los que desde las 11 cortan esta carretera en ambos sentidos de la marcha. Han desplegado las carpas, han sacado las neveras y ya están empezando a cocinar paella, mientras otros también han traído mesas para corregir exámenes, ya que esperan alargar este corte al menos hasta las 6 de la tarde. Ahora mismo también hay otras manifestaciones de profesores que cortan hasta 6 tramos de la AP7 en Cataluña. Es la carretera más importante y transitada de la comunidad, hecho que genera graves problemas de movilidad generalizados con carreteras carreteras nacionales y autovías colapsadas.
0: Y la Universidad de Navarra ha desbancado a la Autónoma de Barcelona como la universidad española con mayor rendimiento, según el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo publicado esta mañana. Laura Gutiérrez.
6: Sí, la Universidad de Navarra está en el puesto número uno de este ranking, en el que se miden varios indicadores y en el que entran por primera vez en el top 10 la Universidad Internacional de Cataluña, la Politécnica de Cataluña y Valencia Estudi General. Se mantienen en cabeza, comillas, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili y dos madrileñas, la Autónoma de Madrid y la Carlos III, donde la princesa Leonor estudiará políticas el curso que viene.
7: Sí, está en la segunda posición. Está la Carlos III de Madrid, está en la top 2 en ciencias políticas.
6: En este ranking se miden resultados de todas las universidades públicas y del 75% de las privadas en España.
0: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
8: Hola, en Alemania, con la gran cita del día, final europea de la tercera competición continental, desde las 8:30 con Garrido en Carrusel Deportivo, contamos ese Rayo Vallecano Crystal Palace, que es la cita del día. Estamos en Leipzig, Óscar Ejido, ¿cómo está el ambiente? Muy buenas.
9: Hola, Duro, muy buenas. Se empieza a coger color ya la ciudad de Leipzig, es color franjirrojo del Rayo Vallecano. Prácticamente el grueso de la afición está llegando ahora a esta ciudad donde esta noche se celebra esa final de la Conference. Ahora mismo estamos en el hotel del Rayo Vallecano. Está hablando Raúl Martín Presa, el presidente. Ha dicho a pregunta de la cadena SER que prácticamente no ha dormido esta noche, que por eso no ha podido pensar en la final. Anoche en este hotel más de 200 aficionados recibían al equipo cuando venían del entrenamiento. Un entrenamiento en el que vimos que Ilya Sakomach pudo completarlo con normalidad y que va a poder estar esta noche, si lo considera Íñigo Pérez oportuno, en ese Red Bull Arena para jugar con la Crystal Palace. Es la primera final europea para ambos equipos y en caso de que gane el Rayo, recordemos, levantará la copa el eterno capitán en su último partido, Óscar Trejo.
8: La final en Alemania desde las 9, es una mañana además de despedidas en la que Alexia Putella se ha despedido del Fútbol Club Barcelona, también lo acaba de hacer Eder Sarabia, que no va a continuar como técnico del Elche.
0: Pues de momento es todo, sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
10: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
11: La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes especializados en el manejo de palas cargadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Inscríbete hasta el 28 de mayo al 635-191-361.
12: ¿Están tus hijos listos para el final de curso? Asegura su éxito con una revisión visual. No dejes que su vista les frene. Acude a tu óptico optometrista y aprovecha ya los 100 euros de ayuda del Plan Veo en gafas y lentillas, niños y adolescentes. Es un mensaje del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
13: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
14: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
15: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
11: La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes especializados en el manejo de palas cargadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Inscríbete hasta el 28 de mayo al 635-191-361.
12: ¿Están tus hijos listos para el final de curso? Asegura su éxito con una revisión visual. No dejes que su vista les frene. Acude a tu óptico optometrista y aprovecha ya los 100 euros de ayuda del Plan Veo en gafas y lentillas, niños y adolescentes. Es un mensaje del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
10: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
16: Una del migdia, 9 minuts. Continuem en directe en el Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. En esta segona hora ja hem avançat abans en la picaeta que parlarem de la vaga indefinida dels docents de l'educació pública que continua activa i que volem saber quina és l'última hora en no res, en un minutet. Estarem parlant d'això. També parlarem d'ocupabilitat, i això és la paraula, perquè estarà amb nosaltres una representant d'Actayo per a parlar-nos d'este mes de l'ocupabilitat que està sent en maig. I per acabar anirem a Radio Antàrtida amb els amics de ADM. Però hem de conèixer quina és l'última hora de la vaga indefinida dels docents de l'escola pública a la Comunitat Valenciana. El que sabem, a hores d'ara, en principi, continua a hores d'ara la reunió entre conselleria i sindicats després de la ruptura de la unitat sindical provocada per l'acord signat ahir per AMPE i CESIF amb educació. Com diem, mentrestant, STPB, Comissions Obreres i UGT mantenen la vaga perquè consideren que el conflicte continua obert en qüestions clau, com les plantilles, les ràtios, la burocràcia o la situació estructural dels centres educatius. Tot això amb el curs entrant ja en la seva recta final, amb les avaluacions en marxa i amb la pau cada vegada més prop. Volem analitzar en quin punt real està ara mateix el conflicte i també com s'està vivint des de la nostra comarca, des de la Vall d'Albaida. Ens escolta ja, crec que des de la manifestació que està celebrant-se a València ara mateix, Montse Sempere, que és representant d'STPB a les comarques centrals. Montse, què tal? Molt bon dia.
17: Hola, bon dia, Miquel.
16: Benvinguda, sí, benvinguda al programa. Estàs ara mateix, no?, en aquesta manifestació.
17: Sí.
16: Val.
17: Sí. Mira, parle amb vosaltres sí. I amb la marxa de Ximo, de fons, que sembla que s'ha convertit
16: sí, no?
17: en la banda sonora de la manifestació.
16: És sí, brutal, sí. És brutal. Ens alegra, per una part ens alegra, per altra no tant. Però, Montse, dia bueno. Jo, a esta hora, continua la reunió amb conselleria. Teniu alguna informació? Quina és l'última hora?
17: Sí, a veure, ens van posant al dia, a poc a poc, les nostres representants a la mesa sectorial, val? És veritat que estan incorporant alguns dels punts que portàvem, com, per exemple, la reducció del termini per a enviar persones substitutes quan hi ha un motiu de baixa o tal, s'han compromès a reduir-lo a un màxim de 8 dies. Vull dir, això és un avanç molt gran, val. Perquè este curs estàvem vivint mesos sense cobrir eixes baixes. Però, per exemple, quan parlem el tema de retallades,
16: sí.
17: Torna a tensionar-se la negociació perquè no accepten tirar-les enrere.
16: Uh-huh.
17: I pel que fa a la comarca, doncs, per exemple, una de les retallades fortes que tenim a Ontinyent, a l'estació, és el cicle superior d'informàtica, que tot i que és l'únic centre a tota la Vall d'Albaida que l'oferta, amb matrícula suficient, perquè són 19 alumnes, ha caigut de l'oferta pública, no sabem el motiu.
16: Sí, vam parlar amb el director de l'estació
17: sí.
16: Fa un temps, amb Fran Albero,
17: sí, sí.
16: Precisament d'este
17: sí,
16: tema,
17: sí,
16: que eren coses com inexplicables per a ells, però bo, és el que hi ha. Bo, entonces, podem dir que hi ha algun avanç real, no?, pel que en comptes.
17: A veure, la pressió que estem fent als carrers ha de servir per alguna cosa, i això es canalitza en que estem forçant a la conselleria que accepte moltes de les nostres reivindicacions. Clar, està acceptant les que li suposen menys feina i menys despesa econòmica.
16: Sí, sí, sí, està clar. Volia posar també el focus i preguntar-te per aquesta ruptura sí. de la unitat sindical, després de l'acord d'AMPE i CESIF, fins a quin sí. punt canvia l'escenari de la vaga?
17: A veure, suposa que ells hauran de rendir comptes amb la seva afiliació i amb la gent que hi simpatitza. De fet, si busqueu una miqueta per les seves xarxes socials, els han posat ben clar l'opinió que en tenen. Nosaltres pensàvem que era un punt molt fort i que aquesta unió sindical és la que ens ha portat a estar avui en el nivell de mobilització que estem. I, per suposat, STPB lluitarà per continuar la unitat sindical amb els sindicats que vulguin continuar-la.
16: He dit jo al principi també que, clar, este conflicte, esta vaga, està entrant ja en el final de curs.
17: Sí.
16: Com està afectant esta situació al funcionament ordinari dels centres ara mateix, Montse?
17: A veure, és veritat i hem de ser sincers amb això, sí. Val? Estem al dia 13, el seguiment, o sigui, l'hem perdut, és veritat, que ja no ens dona la vida per a controlar també el seguiment als centres, uh-huh. Però una vegada més, la consellera demostra la manca de coneixement del sistema educatiu, perquè quan va establir serveis mínims, el focus sols el tenia posat amb l'alumnat de segon de batxillerat. Sí? Poc es va preocupar de l'alumnat de les proves d'accés a cicles formatius, per exemple, o ara, el tancament del curs, de les avaluacions finals. Mm-hmm.
16: Ai, no, t'estem perdent, no sé si s'escolta ara millor, clar, és que...
17: sí,
16: ara t'escoltes.
17: És que tenim molt poca cobertura,
16: sí, no
17: disculpeu. Preocupes.
16: No, s'està escoltant
17: no
16: perfectament.
17: No sé fins on
16: ho he escoltat. No, s'està escoltant
17: sí?
16: perfectament.
17: Vale.
16: Clar, estaven dient que està a la proximitat de la pau, de les avaluacions finals. Jo no sé si això també condiciona un poc la negociació, Montse.
17: És un altre focus de pressió, igual que va ser en el seu moment la dimissió en massa de molts membres d'equips directius. Mm-hmm. Vull dir, quan el personal està sobresaturat i veu que realment ja no és que no s'escolte i no es negoci, és que a més hem de sumar el menyspreu en les intervencions, fins i tot en les Corts Valencianes cap al nostre col·lectiu. I aleshores trobem que qualsevol mesura de pressió tensiona la mesa, però volem pensar que cap al nostre favor.
16: Sabeu si hi ha prevista una reunió dels equips directius amb la consellera?
17: Amb la consellera no, la directora territorial els ha citat, però encara no en tenim coneixement del desenvolupament d'aixes reunions.
16: Perquè, clar, jo no sé si cada vegada s'estan sumant més equips directius de més centres de tota la Comunitat Valenciana, perquè coneixem ja que són un fum de centres i un sí, fum d'equips directius.
17: Sí, i a poc a poc van sumant-se, ja no fins i tot equips directius complets, sinó membres d'equips directius, que tal vegada tots els membres no estan disposats a fer-ho, però, però algun component sí.
16: Mira, ja que estàs així, ahir, Montse, l'alcalde de l'Olleria, sí, Ramon Vidal, el que coneixes molt bé, que és, a més, sí, del Partit Popular, expressava públicament el seu suport a les reivindicacions docents després de reunir-se amb professorat i equips directius. Quin valor té per a vosaltres que alcaldies de diferents colors polítics comencen a posicionar-se?
17: Al final això ens fa visible que la nostra lluita no és partidista. Nosaltres defensem l'educació pública amb lletres majúscules perquè considerem que és l'única que garanteix la igualtat d'oportunitats per a tothom. I un govern ha de garantir que els serveis públics funcionen. Aleshores, això no és una vaga partidista, és una vaga contra una política que retalla en serveis públics. I això, al final, a nivell de poble, un alcalde es veu afectat també. I això no li dona bona premsa com a alcalde, perquè li repercuteix en ell i és la primera cara visible a la que el veïnat li demana comptes.
16: En aquestes reunions amb ajuntaments i equips directius, quines preocupacions concretes vos estan traslladant des de les alcaldies o des dels centres de la comarca? Quines preocupacions ara mateix, després de 13 dies de vaga? Recordem que són 13 dies ja de vaga.
17: Mira, sobretot, ja no és que ells ens traslladen les seues inquietuds, no? Sí. El que fa és, des de l'assemblea de cada poble, es demana l'audiència amb l'Ajuntament o fins i tot al ple municipal, val? Uh-huh. I s'explica com revertirien les millores que estem demanant amb les reivindicacions de la vaga realment en els centres de la localitat, no? Li posem cara. És com que aterrem tot allò que sembla tan lluny de la nostra realitat, no? I aleshores, a l'Olleria, per exemple, els dos centres tenim plans edificants pendents. Un d'ells és fer una reforma que passaria a ser d'un centre d'una línia a un de dos. Clar, i això descongestiona la barbaritat de ràtio que han de suportar els dos centres locals, perquè no en tenim més. I això és un problema, color que siga, li resol molts conflictes amb el veïnat. Per exemple, per dir-te un exemple, val?
16: Clar, clar. Continueu amb mobilitzacions així a la comarca. Montse, crec que demà, sense anar més lluny, hi ha una Albaida.
17: Correcte.
16: Noteu també aquest suport important per part de les famílies, de la gent, quan feu aquestes mobilitzacions, perquè no pareu de fer-les.
17: Sí, a més, estem fent també assemblees obertes a la participació tant de les famílies com de qualsevol persona de la societat que tinga inquietud en conèixer què estem fent i què estem reivindicant. I és encoratjador quan expliques les coses de primera mà i te diuen és que això no és el missatge que ens arriba. És que nosaltres no sabíem que estàveu lluitant per a que el meu fill, en compte de ser 28 en la classe, en siguem 20. És que nosaltres no sabíem, no? A ells els ha quedat la idea de que és que ja estan els profes demanant un augment de sou.
16: El sou, sí. Sí. Portem 13 dies i porteu 13 dies comptant pràcticament el mateix. Vull dir, desmentint això, que no només està allò, que és una de les coses que demaneu, evidentment.
17: A més, una mostra, jo porto 13 dies en vaga.
16: Sí.
17: Val? Segons els complements que cobre cadascú, això ronda entre 140 i 180 € al dia. Compteu.
16: Ahí queda. Yo creo que mai en parla de... Clar, clar, és que mai en parla de xifres concretes. I ahí queda la xifra que acaba de dir Montse. Anem acabant, però després de tot el que esteu passant, del que ha passat aquestes setmanes, de les últimes hores, tens la sensació que sí, les pròximes hores poden ser decisives per al futur de la vaga?
17: Miquel, conforme està esdevenint l'actualitat, ara sabem també que la conselleria finalment ha pactat uns pressupostos per a este curs amb Vox. Vox ja ha dit que són els pressupostos de prioritat nacional. Hem de saber això com es traduïs, però si la política és reduir impostos, no es pot augmentar la despesa en gasto públic, no? En serveis públics. Però jo sí que vull donar un missatge a tota la gent que ens escolta, que nosaltres com a col·lectiu no ens sentim derrotades. Sí? No sé si guanyarem la guerra, no ho sé. Ara, des d'ara, no sabria dir-te un missatge. Ojalà hi poguera ser més optimista la meva intervenció, sí? Uh-huh. Però jo el que vull dir és que la batalla de la dignitat la tenim més que guanyada. Vull dir, això que estem vivint, pense que arribarà a estudiar-se en els llibres d'història. Perquè aconseguir mobilitzar una societat 13 dies, no perdem el focus, eh? I que cada vegada se sume més sectors de la societat, fins i tot companys de Balears. L'altre dia van fer una donació de 100.000 euros a una caixa de resistència per al professorat del País Valencià en vaga. Associacions de persones jubilades que ens estan arribant, que volen donar-nos, fer-nos donacions per a les persones que portem tants dies de vaga. No sé, això és un fet que transcendeix més enllà de les reivindicacions de la convocatòria i que està creant sinergies que d'una altra manera no haguen sorgit.
16: Montse Sempere, representant d'STPB a les comarques centrals. Moltíssimes gràcies, com sempre, per estar ahí i tant de bo, tinguem bones notícies més pronte que tard.
17: Gràcies, moltes gràcies per donar-nos cobertura i donar-nos este altaveu, Miquel.
16: Gràcies, Montse, adeu.
17: Bon dia, adeu.

0: minuts i arribem a l'una i mitja. Anem a parlar de buscar treball, perquè jo crec que s'ha convertit en una espècie de gincana moderna. Hem de saber fer un bon currículum, passar filtres automàtics, entendre què vol dir exactament una oferta escrita en LinkedInès corporatiu. I a més, arribar a l'entrevista amb cara de no estar cansat del procés, que això ja té mèrit. Per això, durant tot este mes de maig, Actallo està impulsant una campanya centrada en una paraula que cada vegada pesa més: ocupabilitat. És a dir, no només trobar faena, sinó tindre ferramentes reals per mantindre-la, adaptar-se i moure's en un mercat laboral que canvia constantment. I darrere d'això hi ha assessorament personalitzat, simulacions d'entrevistes, recursos gratuïts, orientació i també una mirada molt aterrada a la realitat laboral de les nostres comarques. Anem a parlar de tot això, anem a parlar d'este mes de l'ocupabilitat amb Maria Seguí, que és tècnica de màrqueting i comunicació d'Actallo. Maria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: Benvinguda al programa. Maria, hi ha una cosa, crec que curiosa, perquè tinc la sensació que mai hi ha hagut tants recursos per buscar treball i al mateix temps molta gent se sent més perduda que mai. Jo no sé si vosaltres també detecteu aquesta contradicció.
1: Sí, la veritat és que hi ha molta informació també en l'era d'internet, no?, i de les intel·ligències artificials. Hi ha molta informació, hi ha molt de recurs, però moltes vegades les persones no saben on dirigir-se o no saben on trobar la informació fiable i de qualitat, que és la que realment es pot ajudar a trobar treball. I això és la tasca que fem des d'Actallo, també. Principalment treballem en tres línies: una és la formació, l'altra és l'ocupació i l'altra és l'empresa, i treballem al llarg de tot l'any estos temes, però enguany, en maig, hem decidit reforçar la comunicació, reforçar els temes que hem tocat en relació amb l'ocupabilitat, perquè la gent ens conega i disposa d'estos recursos que pensem que són molt importants perquè puguen trobar treball i també perquè sàpiguen on poden acudir i com poden millorar, si el que volen fer és millorar el seu treball.
0: Clar, és que això és molt important, jo crec, no? Perquè ho hem dit al principi, que estem parlant d'ocupabilitat, jo crec que en realitat esteu parlant no només de trobar feina, o també d'aprendre a moure's dins d'un mercat laboral, que a lo millor cada vegada pot parèixer més inestable. D'això estem parlant, no?
1: Clar, sí que pot parèixer més inestable, però la veritat és que hi ha hagut una sèrie de canvis importants que potser s'han donat més ràpid en el mercat laboral que en el que és el coneixement de la societat, i tenim la sort de tindre un territori molt ric, amb un teixit productiu molt important, i hi ha llocs de treball que són molt demandats, però potser no s'ha perdut aquesta informació entre les empreses que busquen aquestes persones treballadores i les persones que estan formant-se o que volen canviar de treball o que necessiten trobar un treball, no? I això és el paper que fem nosaltres també, un poc la coordinació, el conèixer tots els elements que formen part de l'equació i posar a disposició de tots la informació, intentar que arriben a un punt en comú, no?, per dir-ho d'alguna manera. I, per exemple, ara està oberta encara la inscripció per a els cicles de formació professional, i hi ha alguns que són molt desconeguts però que tenen una inserció laboral molt alta. Sí. I per tant, el que fem també, no?, és fer estudis, trobar aquesta informació i transmetre aquesta informació a la ciutadania.
0: Si no m'equivoqui, està obert fins a demà, fins al 28, no?, per als temes de FP. L'altre dia vam parlar amb un grau de àrids per a treballar en canteres i ens deien que, com tu dius, que té una ocupabilitat immensa i que hi ha un potencial brutal ahí. I clar, si no t'ho compten, no saps.
1: Ahí està. Això és la nostra funció, i també el que necessitem fer és un poc que la gent canvie la perspectiva que té de determinats treballs, no? Perquè moltes vegades pensem que un treball és molt dur, que les condicions són molt ruïnes, però la tecnologia ha avançat molt. Clar. I els treballs ja no són el que molta gent pensa. I clar, treballs com en les mines, que per exemple en un tinent sí que hi ha un cicle, o altres com el mecanitzat, els treballs en les indústries del plàstic. Hi ha molts llocs de treball que realment són llocs de treball de qualitat, que proporcionen una estabilitat, i la gent pot formar-se i trobar treball molt fàcilment. La inscripció, com bé has dit, acaba demà, però és la primera la inscripció. Val. I per tant, si algú escolta, també que sàpiga que hi ha més oportunitats. Si queden vacants, els cicles amb més demanda normalment sí que es cobreixen en el primer termini, però d'ací fins a octubre, si algú s'ho pensa i considera que pot ser interessant, hi haurà noves oportunitats per a poder accedir a la formació professional. D'ací fins a octubre, si algú s'ho pensa i considera que pot ser interessant, hi haurà noves oportunitats per a poder accedir a la formació professional.
0: María, en este mes de...

0: reals, la teua actitud fa molt, i la manera en la que parles i com et trobes davant d'esta situació, no? Que és un poc estranya, jo crec que ajuda molt a aprendre i a conèixer quins són els punts dèbils, també fer-ho en persones professionals, en els recursos humans, que saben detectar què és allò que busquen en els processos de selecció. Pot ser molt interessant, i anime a qualsevol persona que no sàpiga ben bé o que pensa que es pot posar nerviosa o que té algun tipus de carència a l'hora de parlar en les entrevistes, anima tot el món a que contacte amb nosaltres i demana una cita per fer una entrevista.
1: És que a mi em pareix molt interessant, però també per a la gent que ja està en el mercat laboral des de fa molt de temps, perquè hi ha que reciclar un poc tot això, perquè a lo millor, no sé, jo porto sense fer una entrevista de treball molts anys, afortunadament, també t'ho dic, però tenim que preparar-nos, perquè no és igual que fa 10 anys, m'imagine.
0: Exacte. Tots els processos s'han fet més ràpids i més immediats, i les primeres inversions són més importants. Potser en alguns sectors també s'ha canviat molt què és el que es busca i en què es fixen les persones que s'encarreguen de la selecció. I per tant, sí, qualsevol persona que busque pues, tant reciclar-se com canviar de sector o com canviar per a millorar el seu treball, pot posar-se en contacte amb nosaltres a banda de practicar l'entrevista per a rebre assessorament si ho necessita en matèria de formació, ocupació o del teixit productiu de les empreses que tenim al nostre territori.
1: I després hi ha una altra cosa. El currículum. Això continua sent tan important com fa uns anys? O ara pesa més la manera que et mous digitalment, en xarxes, etcètera?
0: Ahí hi ha una combinació de les dues coses. El currículum parla molt de la persona, però ja moltes vegades ja no passem directament a que ens faci cas una persona i que ese currículum el mira una persona. Ara hi ha sistemes d'automatització que el que fan és pues buscar paraules clau i analitzar els currículums sense la necessitat de que hi hagi una persona davant. Per tant, és molt important conèixer com s'analitzen els currículums i com els supervisen, i també, pues com has comentat, moure's en xarxes i ser conscient de la imatge que estem donant en el sector digital, i d'altra banda també maquetar un currículum tradicional.
1: Sí.
0: Saber quina informació és prioritària, i ara avui dia també es valora molt l'estètica, perquè hi ha moltes ferramentes que el permeten fer un currículum estètic de forma fàcil, sense massa coneixements, i ja això dona informació sobre l'actitud de la persona, no tant les habilitats com el fet de voler donar una bona impressió d'entrada. I per tant, són moltes coses a tindre en compte. Si algú també vol fer el seu currículum i revisar-lo amb nosaltres, doncs també podem fer aquest tipus d'assessorament.
1: També des d'Actallo treballeu amb persones molt diferents, evidentment, però qui és ara mateix qui més ajuda necessita? La gent jove, els majors de 50, persones que volen reinventar-se... on estem?
0: Clar, nosaltres sí que ens centrem normalment en les persones que volen reciclar-se o volen canviar de sector, i oferim pues, els nostres tallers d'ocupabilitat, que es fem en diferents municipis del territori Actallo, i sí, són presencials i gratuïts, i treballem amb diferents públics. Ahí normalment sí que són persones adultes, i treballem molt amb joves en els centres, perquè, com el comentava, i de nou tornem al mateix, la gent no coneix molts dels treballs que tenen molta eixida i molta demanda al territori, i considerem que sobretot s'ha de fer molta pedagogia perquè la gent sàpiga on hi ha oportunitats i com formar-se per a poder trobar-les.
1: Si parlem de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, perquè són de les zones on treballeu, també d'Actallo, quin és el gran problema laboral ara mateix, podem dir? Perquè ja m'has dit, i és veritat el que dius, que hi ha més oportunitats del que creiem. El que passa és que hi ha una desconnexió, pot ser, entre empreses i candidats. Però quin és el gran problema laboral ara mateix?
0: Realment el que més ens transmeten sobretot les empreses és aquesta falta de mà d'obra qualificada, i per tant s'està treballant des de totes les instàncies perquè hi ha una formació acorde amb les necessitats de les empreses, però és una qüestió que ens portarà a lo de temps, i també implica coneixement i un període perquè la gent conega i es matricule en aquests estudis. Per una part tenim aquest problema, i jo crec que és el principal, tant en Ontinyent com en la resta de municipis, i d'altra és que, clar, la major part

0: Hem tret ara un estudi de mercat laboral informatiu i realment hem detectat que, clar, la major part de la gent desocupada no té estudis, es queda, fins i tot no tenen ni el graduat, i per tant sí que s'ha d'apel·lar a aquestes persones a que busquen, coneguen el mercat laboral d'una banda i busquen quina formació els pot ajudar a entrar en aquests llocs que sí que tenen molta demanda.
1: Fixa't que t'anava a preguntar què és el que falla, perquè hi ha empreses que no troben personal i persones que no troben treball, i ja m'ho has dit, que és principalment o majoritàriament el tema de la formació.
0: Clar, avui en dia els llocs de treball bàsics ja no són tants com abans. Clar. I que es requereix una mínima formació, sobretot perquè els treballs ja no són tan durs com abans i sí requereixen coneixements en els sistemes d'automatització, per exemple, o hi ha requisits, hi ha professions que necessiten una habilitació. Per exemple, dels treballs més demandats en la zona continent, ara que tinc les dades davant,
1: sí,
0: es demana molt conductors de camió, per exemple, que requereix el carnet. Les persones que es troben el carnet de camió poden trobar treball fàcilment. Llocs de repartidor, que també està relacionat amb la conducció. Carretoners, que necessiten un carnet habilitant. Operadors de maquinària, que comentava, pues, si necessiten algun coneixement inicial en el tèxtil, en el paper o en el plàstic. Uh-huh. I també és de veres que aquestes professions es pensa que són molt bàsiques, però dins de l'empresa normalment faciliten la formació i faciliten que les persones tinguin una trajectòria, perquè és molt important comptar amb personal format i que sap fer el seu treball bé, sobretot ara que és més complex.
1: Interessant tot el que estàs contant. Anem acabant ja, però podeu fer un balanç, perquè clar, estem parlant que maig és el mes de l'ocupabilitat per Actallo. Quin és el balanç que feu ara que estem acabant ja el mes, pràcticament?
0: Pues sí que el puc dir que ha sigut molt positiu, ha tingut una acollida molt bona i hem notat que hem tingut més seguidors en xarxes socials, hem notat que hi ha més visites en la pàgina web, així que sí que podem dir que hem trobat almenys informació d'interès per a la ciutadania, que és el més important per a nosaltres, i estem posant a la seva disposició ferramentes que es poden ser de molta utilitat, que era la idea de fer aquesta activitat, però seguirem proporcionant aquesta informació i treballant la resta de l'any. Encara que en maig s'hagi reforçat aquesta línia, seguirem treballant en aquest sentit. Així que jo aprofito per animar a tot el món a que visiti la pàgina web d'Actallo, que és actallo.es, i a que ens seguisca en xarxes, perquè podrà trobar informació d'utilitat i si té algun dubte, pues, també es pot posar en contacte amb nosaltres.
1: Jo estic convençut pràcticament que la gent que està escoltant ara i que està buscant treball i que no troba que té alguna dificultat està dient, ara entren en la web d'Actallo ja, perquè estic entenent moltes coses. Espere i desitge. I serà l'objectiu també d'esta xerrada. Maria Seguí, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Moltes gràcies.
1: I enhorabona pel treball que esteu fent des de tant de temps. Una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies, adeu.

Bon dia. Bueno, de Sara Socas cal dir que la van conèixer personalment fa 2 setmanes al Congrés Nacional de Salut Mental. Va ser una de les ponents i va actuar i vam comprovar lo potent que és el seu discurs i la seva veu. Com ha dit Vicent, pues Sara és cantant i rapera i s'ha convertit en una figura visible ja no només de la música i el freestyle, sinó també en temes de feminisme, diversitat i salut mental. Ella, en la seva carrera musical, ha passat des del freestyle competitiu al desenvolupament com a artista urbana i compositora. Va néixer a Tegueste, en Tenerife, en 1997, i va començar a destacar al món de les batalles de galls al voltant del 2017. Una de les seus grans fites en la seva trajectòria va arribar en 2021, que és quan es va convertir en la primera dona que va ascendir a la Freestyler Master Series, una de les lligues de freestyle més importants de l'àmbit hispà, i abans ja havia aconseguit el reconeixement en competicions com la Red Bull Batalla, la Gold Battle de Barcelona i la Batalla de Mestres. I, a banda, ella va anar construint una carrera musical més àmplia com a cantant i compositora. Les seves primeres cançons conegudes inclouen temes com Ara en vull més, Sugarina, Bambi o Apareciste tu. El seu estil musical barreja el rap, el trap, el rhythm and blues i sons llatins. En 2023 va anunciar que deixava la competició de freestyle per centrar-se en la seva carrera artística, i aquell mateix any va llançar el seu primer àlbum, que es diu Tenerife Nord Madrid, produït per Acción Sánchez. El seu projecte actual està més orientat al directe, a la composició, a la música urbana contemporània, i en els últims anys ha estat actuant en festivals i sales d'Espanya, consolidant-se com una de les veus femenines més influents. Res, com sempre parlem, o sempre ens agrada parlar, tot té una relació amb la salut mental, no? I Sara s'ha convertit en una figura bastant visible quan es parla de salut mental entre els joves, especialment dins de l'escena urbana i el freestyle així en Espanya. Tot i que no és psicòloga ni activista clínica en el sentit tradicional, sí que ha fet servir molt la seva música i la seva exposició pública per a parlar d'ansietat i malestar emocional, de pressió social i xarxes, de masclisme i violència verbal al freestyle, de demanar ajuda al professional, de la salut mental en adolescents i joves LGTBI. Ui, i un dels seus projectes més coneguts sobre salut mental va ser la cançó No le des al coco, en la qual finalitzarem el programa d'avui, creada al costat de la FAT, la secció Joventut, i la Fundació Mútua Madrilenya. I parlava de demanar ajuda professional, normalitzar el malestar emocional i combatre l'estigma entre joves. En entrevistes, ella també ha comptat experiències personals relacionades amb el desgast emocional i la pressió mediàtica i l'odi en xarxes. En 2023 va explicar que deixava part del món competitiu del freestyle després d'anys d'atacs masclistes i homòfobs. I res més, espero que gaudiu de la cançó.

0: amb esta cançó arribem a les 2 del migdia. A aquesta hora arribarà hora 14 i després tindrem hora 14 on tinguem Maida Albaida, Tomàs Marín i Carmen Úbeda. I nosaltres tornarem demà, com sempre, a les 12:20. Gràcies per estar avui i recordeu...
1: Sigueu bones persones.
0: Adéu,
1: sigueu bones persones.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a Ser Deportivos, així a Radio Ontinyent, així a la SER, en la nostra última setmana d'edició local i comarcal. Recorden, divendres ens agafem unes vacances. Recorden. Bueno, van a ser dies moguts, ja ho saben, sobretot pel tema del famós Mercato. Bueno, ja coneguem el primer entrenador de la temporada 26-27 per als equips de la Vall d'Albaida. El Benigànim va confirmar ahir el fitxatge de José Manuel Rueda com a primer entrenador del conjunt Vall d'Albaidí. Anem a conèixer més cosetes d'ell, eh? En un dia no anem a parlar de diverses qüestions, eh? Parlarem del rival del Castelló de les Gerres, parlarem de com estan les coses respecte a la continuïtat de Roberto Carlos al Llutxent i també quina és la sensació de la temporada del Deportivo Ontinyent. Tot això i més a les 3 i 20, en una estona. Fins ara.

0: Viatgem al municipal de Benigànim, on ja coneixem el nom de l'entrenador del Benigànim i també el nom del primer fitxatge de l'equip de cara a la temporada 26-27. Ja us ho contava al principi d'aquest Ser Deportivo, si acabem d'arribar ara, José Manuel Rueda és el nou entrenador d'aquest equip, procedent de l'Olimpi de Xàtiva, on ha estat una temporada i mitja com a entrenador i ha format part durant 8 anys de l'estructura de l'Olímpic, tant de jugador, com bé us citava abans, i també com a entrenador d'aquest equip en el tram final de la seva trajectòria en l'equip socarrat. Bueno, amb Rueda parlarem demà, per motius d'agenda. Vale, el presentarem al nostre espai esportiu de 3 i 24 de la vesprada. Però avui el que hem fet ha estat demanar a Fèlix Lluc, el nostre company d'esport de Ràdio Iniciativa Cadena Ser, que s'explicara un poquet com és Rueda i la seva trajectòria per a fer-nos una idea del nou entrenador del Benigànim. La persona en la que ha confiat la temporada 26-27, la junta directiva del Benigànim. Escoltem les paraules del nostre company, de Fèlix Lluc. Bona vesprada, Fèlix.
1: Hola, Tomàs, bona vesprada, oients de Ràdio Ontinyent. Em preguntes per Rueda. Home, Rueda ha acumulat 8 anys a l'Olímpic, la major part d'aquest temps com a jugador. Era l'organitzador de l'equip. Tenia una cama extraordinària per a col·locar el baló, per a llançar les faltes. Una lesió va propiciar que passara de jugador a entrenador de l'equip. Com a entrenador, jo crec que també, a misses mateixes característiques, li agrada molt el treball tàctic, demana molt esforç tàctic als seus jugadors, prepara molt bé els partits. Físicament, també l'equip, l'Olímpic, ha acabat molt bé tots els partits, fort físicament. És un jugador entrenador d'equip. Com a entrenador, sobretot, confia molt en el seu cos tècnic. Entre tots parlen molt sobre cadascun dels partits a disputar. També és cert que para una miqueta sec, és la meva opinió. Llança de vegades alguna pulleta si ha escoltat algo que no li agrada als mitjans de comunicació, però sempre està disposat a donar la seua respecte a l'equip, i recorde èpoques com a jugador que va donar la cara per tots els seus companys, quan per exemple teníem un patrocinador indi o també alguna empresa que volia fer-se càrrec del Club Deportivo Olímpic. Ha participat inclús en assemblees del Club Deportiu Olímpic. Torna a dir, és un entrenador que prepara molt bé els partits i que també és molt exigent de cara als seus jugadors. Tal vegada perquè no fa tant era jugador, baix les ordres, d'un altre entrenador. Molta sort a José Manuel Rueda en esta nova etapa al Benigànim.
0: Moltes gràcies, Fèlix, com sempre, per les teues paraules. Ara el que anem a fer va ser agafar aire i centrar-nos ja en la primera valenciana, on l'any que ve anem a tindre tres equips: l'Olleria, el Llutxent i el Deportivo Ontinyent. Ho recorde que, pel que fa a l'Olleria, centrar-nos ja en la primera valenciana, on l'any que ve anem a tindre tres equips: l'Olleria, el Llutxent i el Deportivo Ontinyent. Recorde que, pel que fa a l'Olleria, pròximament coneixerem

0: Compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: Reiterar aquestes gràcies al nostre company Félix Lluc per aquesta primera imatge que tenim del nou entrenador del Benigànim, de José Manuel Rueda, que ahir el club, el Benigànim, l'equip ganxut, va formalitzar i va fer oficial aquest fitxatge del nou entrenador per a la banqueta de cara a aquesta temporada 26-27. Bueno, continuem pensant en el futur, continuem fent valoracions, ja pensant en quan anem a tindre una reunió, en quan no, en quan anem a tindre novetats, però ara en aquest cas baixem a la primera valenciana, on, com bé saben, esta temporada tindrem a 3 equips. Tindrem a l'Olleria, equip que baixa de categoria de la Lliga Comunitat fins a la Primera Valenciana. També tindrem al Llutxent, que per desgràcia no es va poder classificar a eixa promoció d'ascens. Es va quedar absolutament res de res. I també tindrem, com bé saben, al Deportiu Ontinyent. En una estoneta parlarem d'aquest club. Però en aquest cas ens centrem en l'equip de la Plana. Bueno, l'últim partit de la temporada 1-1. Molt bones sensacions, no ho anem a negar, un empate davant del Gandia. Un Gandia que sí que és de veres que estava més pensant en el campionat, però bueno, s'acomiadem de la temporada amb un empat en el Guillermo Lagüe, que no es ve gens malament. En una temporada que cal dir, que encara que es quedem en eixa Marlene Javis, és molt, molt, molt bona, perquè vam certificar la permanència faltant un mogolló de jornades i fins a la penúltima jornada vam lluitar per eixa promoció que teníem a tocar, la teníem a res. La teníem a res. Anem a preguntar-li al míster, a Roberto Carlos, de com estan les coses a hores d'ara i també per a continuar fent un poc de repàs de tot el que ha sigut esta temporada 2025-2026. Roberto, entrenador, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: Bueno, com estan les coses? Més tranquil·les, suposo, no?
2: Sí, ja hem tancat la temporada. Ara desde foro, ¿no? Desde el final, desde el descans ja, pues lo que tú has dit, que una valoració d'una temporada impressionant, ¿no? Y la veritat que estem supercontents, ¿no? De conforme han transcurrit.
1: Cal estar-ho. Bueno, del partit de Guillermo Lagüe, algo a destacar, entrenador?
2: Sí, bueno, va ser un partit que bueno, la tònica dels últims partits, com tu també bé has dit, pues el Gandia, evidentment, com no podia ser d'altra forma, tinguent el campionat guanyat, pues, va eixir no en tota la pólvora, encara que no sé quin minut va ser, 65 per ell, pues, van fer els canvis, no? I jugadors, pues, Álvaro, Marc, Escrivà, tal, pues, van eixir al camp, Salom, que són els que potser han estirat tot l'any de l'equip i bueno, van fer un partit seriós nosaltres. Jo crec que l'àrbitre en este cas pues va ser un poc permissiva, no? en algunes jugades en el Gandia, però bueno, crec que s'haurien pogut endurir el partit i la nota positiva és que al final l'haurien pogut perdre, però el cadet, el porter Aitor, va debutar en el primer equip, no? Un cadet, el porteret,
1: ja veus.
2: És un fenomen. Pues va ser la parada del partit, no? En l'última jugada, un centro a l'àrea que va rematar Álvaro dins de l'àrea xicoteta i va fer un paradón, no? Molt, molt bo, que va evitar la nostra derrota, no? I això considero que és el més positiu, no? Per el seu debut i debutar d'aquesta forma, no? El xaval, pues, va jugar 8 minuts aproximadament i bueno, era un premi que volien donar-li perquè sempre ha estat ahí, no? En els últims mesos que Marc, el porter, el segon porter que estava en nosaltres, pues, ha estat lesionat i bueno, i ell ha complit vinguent a entrenar amb nosaltres i tal, i bueno, li augure pues, un gran futur, evidentment.
1: Què li doneu als porters en Llutxent, Roberto?
2: És que, ostres, no sé, jo també estic sorprès, perquè el xavalet ja va debutar en pretemporada perquè venia a entrenar amb nosaltres, igual que Artur i Juanjo, que són els del juvenil,
1: sí.
2: Lo que passa que ja estan treballant, ja tal, i bueno, ja ja es costava més complir en l'horari d'entrenaments i

0: i ja, tot el que estava un poc més lliure, que encara està estudiant, pues venia, no? Però el que tu dius, Víctor és un porteràs que sí. ha jugat en tercera divisió i ara Aitor pues, anirà a poc en els passos, no? que corresponguen, però ja el dic que va ser la para del partit claríssimament, no?
1: Ens alegrem molt, ens alegrem molt. Bueno, ja pensant en tot el que ha estat esta temporada, ja començant a fer un poc de vegades més detingudament, ja recordo ixe parlant en el postpartit del partit davant el Simat, si no recorde malament, ja parlàvem, pues, bueno, estàvem un poquet encara doncs, decebuts de tot el que va passar, estàvem en ixa sensació un poc més estranya. Ara ens donaves una pista pel que fa les sensacions després de pensar-ho ja en calma i en més deteniment. Vull comentar un poquet quines són les dates que ha tingut el Llutxent allà d'esta temporada. 58 punts en 30 partits jugats, 16 victòries, 10 empats, 4 derrotes, 55 gols a favor, 27 en contra, és a dir, el segon equip menys golejat de la categoria, amb una cinquena posició pel que fa a la classificació en casa amb 29 punts i fora de casa sent el tercer equip amb un total de 29 punts. Em ve al cap una cosa, i cal ser clar, la plana ens ha costat algun punt que altre esta temporada que es podria haver donat grans coses.
0: Sí, esa es la clau, ¿no? El partit en casa, sí que es de ver es que hem perdut dos partits en casa, dos foros, que sols les hem perdut quatre partits en tota la temporada, que és destacable també perquè, sí. No sé com està la classificació ahí, es veurà clarament, però no sé, cert, però bueno, segur que som els que menys partits hem perdut, el que passa que hem empatat molt i molts partits en casa. Sí que és cert que en casa, si volem aspirar a lo màxim, hem de treure un poc més de punt, no? Però la plana és xicotet, moltes vegades, pues, lo que t'ha dit, se tanquen darrere, sí. La nostra forma de jugar és tractar d'elaborar, i bueno, jo crec que hem fet un bon futbol, però sí que és cert que moltes vegades en els últims metres no hem estat lo acertats que hauríem estat per a poder aspirar a algo gran, no? I que no servisca com a excusa, no? Però que pues el camp, la veritat que jugar en casa en un camp xicotet, pues clar, venen te se tanquen més fàcilment, no?
1: Entenc. Però bueno, ixa és la situació, ixa és la sensació, i cal dir-ho i cal tindre-ho en compte que és una temporada en la que n'hi havia uns cocos que són brutals, i fins a la penúltima jornada hem estat lluitant i hem estat com no barallant en ixos cocos, que al final el gran dia ha sigut ixe campió al que li donen l'enhorabona i el Massanassa, que ha quedat en ixa promoció d'ascens. Bueno, ja pensant en el futur, és la pregunta que estic fent a tothom, estic parlant molt de futur, de reunions. A hores d'ara, Roberto, pel que fa la teua continuïtat i a la teua predisposició, com estan les coses a hores d'ara? T'agradaria continuar en el Llutxent?
0: Sí, clar, el Llutxent és l'equip que m'ha donat l'oportunitat, no? d'estar en un equip de primera valenciana, i bueno, jo prioritzo el Llutxent a altres coses. El que passa que bueno, van quedar que esta setmana estaríem, desconnectaríem una miqueta i que la setmana que ve ja sentarem, però bueno, la prioritat evidentment ha de ser Llutxent, només per ser agraït, no? I sense desestimar altres coses, però clar, ja li dic que jo estic encantat així. Hem fet una família de jugadors i cos tècnic que costa molt de fer, i han donat un poc en la tecla, i a mi m'agradaria pues seguir el projecte. El que passa que, ja el dic, n'hi ha que parlar i ja està, no? Vaig a donar totes les facilitats, però bueno, en principi jo crec que no n'hi haurà problema, però clar, anem a reflexionar esta setmana, que és lo que havien quedat en Fede i la directiva.
1: I la setmana que ve, suposo que reunió, no? Com més aventades abans.
0: Sí, sí. Quedarem probablement el dia que ve i jo crec que ho arreglarem i ja està. No? Vaig quedar en fer el president aixina i bueno, això, el dilluns que ve pues, ja tindrem notícies. Sé que tu acabes el divendres, però bueno, em posaré en contacte.
1: És que eres bon oient de Ser Deportivos l'Antonyà, la Vall d'Albaida. Això ho vaig a reconèixer també, que això és un tracte a favor que després tindré, així que tots els entrenadors que ens estiguen escoltant ja saben, i més els futurs que poden arribar a la Vall d'Albaida. Míster, bueno, un plaer parlar amb tu al llarg de tota la temporada. Espero que d'ací no res puguem xerrar d'aquesta renovació i de que continuïs un any més en el Llutxent. Tant de bo seria per a tot el que és l'estructura del club i al cap i a la fi la continuïtat i el treball, mantindre una línia recta en una línia en altiva, això seria el millor per als equips de la Vall d'Albaida. Moltes gràcies, enhorabona per tota la temporada i tot un plaer haver xerrat amb tu al llarg d'estos mesos, que han sigut llargs, però bueno, que han tingut un resultat un poquet agredós, però molt bo per al Llutxent i per a tot el poble. Gràcies.
0: Bueno, gràcies a tu i enhorabona també per el programa que dona ressò a tots els equips de la Vall d'Albaida i això, i a altres esports que també és important, no? I bueno, la feina que fas és impressionant. Moltes gràcies a tu, Tomàs.
2: ¿Es que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
1: Continuem en la primera valenciana en eixe grup tercer. Ja han escoltat les paraules del míster del Llutxent, de Roberto Carlos. Hem analitzat un poc la temporada, hem parlat del seu futur, com acabem d'escoltar. I bueno, continuem amb això de les valoracions, de parlar, de conversar, de comentar un poquet com ha estat la temporada. I en aquest cas parlem ara de la Deportivo Ontinyent, pel que fa a l'equip amateur permanència, com bé saben en la categoria, pel que fa a la Pedrera, grans resultats, grans objectius assolits i, com sempre diem, formació i també, com no, educació en valors. I per altra banda, pel que fa al femení, també grans èxits pel que fa a la Pedrera i en el primer equip, doncs, un ascens històric que este cap de setmana pot culminar en una temporada perfecta, anem a dir, amb tan sols 2 empats i 0 derrotes. El de més serien tot victòries, és a dir, brutal el que s'ha aconseguit per part del Deportivo Ontinyent femení. Bueno, esta temporada toca repassar-la, toca comentar-la i, com no, parlar del futur del Club Deportivo Esport Bassa Ontinyent, i ho anem a fer saludant ja el seu president, Jordi Tormo, que ens escolta a l'altre costat del telèfon. Jordi, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, Tomàs.
1: Bueno, per posar-nos un poquet en context i per trencar el gel, com definiries tu la temporada en tots els aspectes del Deportivo Ontinyent, aquesta 25-26? Conta'ns.
3: Pues la valoració, la veritat, és molt positiva perquè continuem en el creixement de l'escola i del club i consolidant les categories que ja portem assolides des de fa unes temporades enrere i intentant l'assalt a categories més altes.
1: En primer lloc, parlar del primer equip de la matèria i de com s'ha viscut esta temporada, perquè vamos, ha sigut d'allò més que complicada. Vam aconseguir la permanència a falta de 2-3 jornades, si no recordo malament, i ha estat una temporada plena d'altibaixos, però en la que finalment s'ha pogut aconseguir ese objectiu. A més, podíem veure les redes socials que el bo de l'entrenador Rafa Cebrián s'acomiadava de l'equip amateur, però que a hores d'ara anava a continuar en lo que és la formació i en l'escola del club. Per a tu, com has viscut esta temporada, sobretot del primer equip, on vol arribar tothom?
3: Pues la veritat que ha sigut una temporada un poc complicada, perquè els resultats no ens han acompanyat massa, però hem estat, des del club estem molt contents amb el treball realitzat. Som conscients que som el club amb menor pressupost en diferència de moltíssim respecte al segon pitjor pressupost de la categoria, però són les armes en les que tenim que lluitar, ho tenim clar, tenim clar quins són els nostres objectius. Ens ha costat un poquetet aconseguir-lo, l'objectiu de la permanència, però en tot moment la confiança en la plantilla i en el cos tècnic ha sigut total.
1: Lo del míster, lo de Rafa Cebrián, és una deu a part, no? Perquè diguem adeu al primer equip, però continuarà també en els labors de la Pedrera. No sé si heu parlat ja amb ell des de la part directiva del club.
3: Sí, a veure, Rafa ja ens va traslladar fer unes setmanes darrere, tant a Pasqual com a mi, que havia i considerava que havia acabat una etapa i que volia centrar-se més en el futbol formatiu. I també em pensa que no és una mala idea, la veritat, perquè després de dues temporades, aquesta un poc més complicada, pues, potser donar-li un nou aire a la banqueta del primer equip era positiu per a tots, i que Rafa es centre més en la coordinació del futbol base, del futbol 8, pues, també pot donar un espenta i un creixement a aquesta secció del club.
1: Ja s'ha posat damunt la taula algun nom de futur entrenador de cara a aquest equip i de cara a la nova temporada, Jordi?
3: Pues la veritat que nosaltres estem molt concentrats en el final de temporada. Sí. Hi ha equips que encara estan competint, que acabaran aquest cap de setmana. Estem lluitant per coses que poden ser molt importants per a l'entitat. Entonces, esta setmana anem a estar concentrats en el que toca, que és acabar totes les lligues, i a partir de la setmana que ve, pues, ja començarem a reunir-se, a planificar, a que la direcció deportiva ens trasllade la idea que té i començar a perfilar la pròxima temporada.
1: Mira, abans de parlar de tot el que ve este cap de setmana, que sé, com bé has esmentat abans, que tenim alguna altra coseta que altra d'algun equip de la Pedrera molt important i es poden aconseguir doncs, objectius molt, molt xulos per al futur del club, volia preguntar-te per aquests equips que ja han finalitzat la temporada i fer un poquet de valoració dels mateixos, com ens han quedat les coses pel que fa a la Pedrera.
3: Pues la veritat que ha quedat dins de lo que esperàvem, inclús un poc millor, ja que, per exemple, l'equip Querubí no ha acabat, però depèn d'ell mateix per aconseguir el títol lliguer. Benjamí B, Benjamí C i Benjamí D han sigut campions de Lliga. En futbol 8, en futbol 11, l'infantil C ha sigut campió de Lliga i ha pujat de categoria. El cadet A està lluitant per l'ascens, encara que no depenem de nosaltres en l'última jornada, però bueno, tenim opcions d'aconseguir l'ascens a Lliga Autonòmica. I en futbol femení, tant de l'Evi femení com l'amater que has mencionat abans, han quedat campions de Lliga, i l'amater femení ha aconseguit l'ascens a Lliga Autonòmica. Entonces, la valoració és molt, molt positiva.
1: I el que ve este cap de setmana, què ens queda ja per a tancar també la temporada? Algo que tinguin que tindre també a la vista?
3: Sí, pues bueno, el proper divendres al Camp de la Puríssima, a les 8 de vesprada, jugarà el cadet A,
1: sí,
3: contra l'Alcoyano. Farem la nostra feina, que serà intentar guanyar el partit i esperar a diumenge el resultat del Catarroja Benidorm, que si hi ha un empat o una victòria del Catarroja ens donaria la segona plaça i l'ascens a Lliga Autonòmica.
1: I si ascens, vamos, parlar directament per aquesta derrota del Benidorm, són 62 punts del Benidorm, 61 del Deportiu Ontinyent, és a dir, que necessitem també aquest miracle, però clar està que primer tenim que fer la faena contra el Cuer, que en Gala, que porta 4 punts en la classificació, de segur no voldran acomiadar-se de la categoria amb aquesta sensació.
3: No, segur. No conec jo ningú jugador, i menys en aquestes edats, que li agrada perdre.
1: Totalment.
3: Ells van tant l'Alcoyano com nosaltres, anem així els dos equips, amb totes les nostres armes, a intentar guanyar el partit. No es poden confiar perquè siga l'últim classificat, ni baixar els braços, perquè no depèn de nosaltres. No? Tenim que ser al camp a fer el que han estat tota la temporada fent, que és donant el 100% i intentar guanyar el partit. I després, pues, esperar que ens vinga una ajuda en forma d'empat o de victòria per part del Catarroja.
1: Doncs tant de bo, fora. Si la veritat, esperem que els pròxims dilluns puguen dir que som equip d'autonòmica, que seria un pas espectacular per al nivell de lo que és tot l'equip cadet i tot el que és l'estructura del club. Si passem al femení, com no, Jordi, ja vam parlar així, van tindre les jugadores, van tindre l'entrenadora, van tindre la coordinadora, també te van tindre a l'altre costat del telèfon felicitant i ser campionat de Lliga. Jo crec que per al femení, per tot el que és la secció femenina, ha sigut una temporada que qualificaria com a salt de qualitat, no?, respecte a altres temporades.
3: Sí, la veritat que sí, perquè la Levi femení ha mantingut la seva línia, han tornat a quedar campiones de Lliga, per segon any consecutiu. L'any passat vam assolir dos ascensos en infantil i cadete i hem mantès la categoria amb prou solvència. El juvenil o amateur B, que ha debutat en Lliga Amateur aquesta temporada, en tercera regional, ha fet una bona campanya, ha competit i el més important, han millorat totes les jugadores i lo de l'amateur masculí, femení, perdó, això no, ja, jo ja no sé com catalogar-ho, la veritat.
1: Totalment.
3: perquè és que continuen guanyant tots els partits i no, això, no, és que no té un adjectiu al que posar-li, jo ho considero pues, una cosa fora de lo normal.
1: Doncs mira, jo sé, bueno, m'han comentat que s'està a l'espera d'una resolució demà per a poder realitzar aquest últim partit de la temporada davant el Torrevieja en el Clariano. Esperem que aquesta apel·lació a la federació doncs, tira avant i que puguem acomiadar-nos d'esta temporada en el Clariano i si el plenem millor que millor, perquè seria acomiadar una temporada en la que encara tenim aquest objectiu de quedar invictes, Jordi. És que de segur que algun equip que altre ho haurà vist lo de quedar invicte i hauràs vist tu en totes les categories que tenim en el que és el futbol base, però clar està que en un primer equip aconseguir això, en una lliga doncs, tan barallada, no és poca cosa.
3: No, torno a repetir, és que no trobo adjectius per catalogar el que està fent Rocío en aquest equip. No trobo l'adjectiu perquè qualsevol va quedar-se curt.
1: Sí, totalment. Bueno, en Rocío ja ho parlat respecte a la continuïtat, hi ha predisposició per amb dos parts, tenim alguna negociació pendent en aquest sentit?
3: No, i ara estan també centrades en acabar la temporada, ja com vam parlar l'anterior vegada, que estava també ja la nostra confiança en Rocío és total i no crec que n'hi hagi ningú inconvenient per a la seva continuïtat.
1: I ja per tancar i per comentar un poquet tot el que és el treball allà darrere en tota la coordinació del club, en tota la coordinació pel que fa a la tasca esportiva i aquest projecte esportiu, m'has comentat abans que a partir de la setmana que ve començaran aquestes reunions per a valorar temporada, per a començar a posar el focus i fer el mapa de coordinació del club. Alguna coleta que es pugues confirmar a hores d'ara, sobretot per a aquesta planificació de cara a la temporada que ve?
3: És un poc complicat la planificació perquè nosaltres en aquests moments no sabem quants jugadors amb exactitud tindrem la temporada que ve ni quants equips anem a poder conformar. Sí que s'està treballant ja en la confecció de les plantilles i dels entrenadors per a la pròxima temporada, però com t'he comentat abans amb cautela perquè encara estem jugant lligues, encara estem competint i això té que ser la prioritat, i a partir de la setmana que ve començarà a revisar les llistes que s'estan confeccionant i anar perfilant la quantitat d'equips que anem a tindre. Estimem que més o menys estarem la mateixa quantitat, o millor alguna categoria d'algun equip més, altre té un equip menys, també ja no depèn això sols de nosaltres, dependerà de la natalitat.
1: Sí, exacte. No?
3: I ahir nosaltres no podem fer massa, però calculen que més o menys estarem en la mitjana d'equips de les temporades anteriors.
1: Doncs ens ho apuntem, la veritat, i ja per tancar, i no m'ho vull oblidar, perquè també ha sigut un any sobretot especial en el que fa fitxatges i arribades de jugadors formats en la Pedrera que han arribat a grans acadèmies. El primer que em ve al cap, perquè ahir vaig veure una història en Instagram que estava entrenant en Mestalla, és el bo d'Héctor Ferriz, el jugador més jove en debutar en Ontinyent en 1931, un jugador que ha sigut vital en la trajectòria del Deportiu Ontinyent, que va vindre pues, molt menudet i ha acabat, doncs, mira, formant part del juvenil B del que és l'estructura del València. També en aquest sentit també ha sigut una temporada bona per a vosaltres, pel que fa i ser també salt de qualitat i de categoria per a alguns jugadors.
3: Sí, la veritat que a banda d'Héctor, que sí que va abandonar l'entitat que a mi a València fa uns mesos, sí que tenim la sort de poder ser catapulta per a alguns jugadors per a poder accedir a aquest tipus de canteres. Per exemple, també Santiago Ampuero de l'infantil A ha fitxat per a la pròxima temporada per Villarreal. Sí. A nosaltres el que és la part esportiva, pues, la veritat que no els beneficia molt que se'n vagin aquest tipus de jugadors, perquè són jugadors molt diferencials que poden donar-te un salt de qualitat a un bon bloc per aspirar a coses majors, però som conscients de que som un equip catapulta i tenim que focalitzar-se en això. No podem tancar-li les portes ni tallar-li les ales a cap jugador que tinga la possibilitat de pertanyer a una cantera com el Villarreal, com el València, com el Llevant, com l'Elx, que deportivament es perjudica. Sí, som conscients, però forma part de la nostra tasca, la formació, i quan més bona siga la formació que es puguem donar així, més junt podran arribar ells al futur.
1: Doncs tant de bo aquest futur sigui prometedor per a tota l'escola. Moltíssimes gràcies, Jordi, com sempre, per atendre'ns als micròfons de Ràdio Ontinyent Cadena SER, i com no, molta sort per als mals de caps que vindran ara perquè fa aquesta planificació. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Tomàs. Fins la pròxima. Adéu.
1: I així ha estat el nostre repàs a tota l'actualitat del futbol. Abans d'acomiadar-nos, vull contar-los també per a que s'apunten a l'agenda, sobretot pel que fa a la jornada de demà. Perquè este dijous, José Vila, ja ho saben, campió d'Espanya de carreres d'obstacles, ontinyentí, comença el campionat d'Europa amb la selecció espanyola. El desitgem la major de les sorts, com no. Com sempre, gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Avui no tenim Hora 25 Deportes. I us recorde, aquesta setmana tanquem la nostra edició comarcal i local.

0: trabajar.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes. Dimecres, és dimecres 27 de maig. Avui hem viscut una visita, un anunci d'una reivindicació històrica, de la finalització d'una reivindicació històrica o de l'apertura. Parlem de l'Hospital General d'Ontinyent. Avui, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitat el nou Hospital d'Ontinyent, junt amb l'alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, i d'altres autoritats, per anunciar que este proper dilluns, el dilluns dia 1 de juny, serà l'obertura definitiva del nou hospital d'Ontinyent. Es ficarà, tot estarà, tot l'hospital, totes les àrees de l'hospital d'Ontinyent, del nou hospital d'Ontinyent, en funcionament. Després coneixerem més dades, els escoltarem a ells i podrem, tindre tota la informació sobre aquesta notícia que avui hem conegut i podeu trobar també a la web de Ràdio Ontinyent, radioontinyent.com. Dit això, anem a per uns consells i anem amb l'entrevista d'avui, una entrevista en la qual també anem a parlar d'una reivindicació històrica d'un dels municipis de la nostra comarca en quant a seguretat viària. Anem a parlar amb l'alcalde de l'Olleria de la reivindicació de la il·luminació de la rotonda de l'Olleria, la rotonda que uneix la CB60 amb la A7, la rotonda de baix del túnel de l'Olleria. De seguida saludem a Ramon Vidal. Uns consells.
4: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
5: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
4: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
5: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
6: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
7: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
6: ¿En serio?
7: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
6: Eso es justo lo que busco.
7: Restaurante Almoroch. Reservas al 962 911 779 o en Casa Seguí, Ontinyent.

0: Vinga, anem amb l'entrevista d'aquest dimecres i parlem de l'olleria, que continua avançant en qüestions importants per al dia a dia de la ciutadania. D'una banda, després de moltes reclamacions del municipi, ja s'han encès, la il·luminació de la redona que connecta la CB60 amb el túnel de la A7, una actuació destinada, com no, a millorar la seguretat viària en una zona molt transitada. I d'altra banda, l'Ajuntament ha mantingut una reunió amb representants del professorat en vaga i equips directius dels centres educatius del municipi per escoltar les seues reivindicacions i mostrar el suport a l'educació pública. Per parlar de tot això, ens acompanya esta vesprada l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Encantat d'estar així aquesta vesprada amb vosaltres.
0: Igualment per a nosaltres. Alcalde, després de molt de temps de reclamar-ho, per fi s'ha encès la il·luminació de la redona que connecta, com dèiem, la CB60 amb la A7. Què suposa això per a l'olleria?
1: A veure, pues, per a nosaltres suposo molt, perquè pues, encén la porta del nostre poble, però sobretot per a la millora del tràfic i sobretot per a la seguretat, no?, de les persones que passen dia a dia, sobretot nit a nit, per allí, per la rotonda, no?, perquè és un nexe d'unió entre la A7 i la CB60 i pues, és molt perillós. Hem vist que, malauradament, han perdut inclús la vida a moltes persones, no?, i creguem que, a part de ser l'entrada del nostre poble, però sobretot per la seguretat. I, bueno, pues, des del 2020... Estem peleant des del 2020 que han demanat i mos va denegar l'encesa de llums i ara pues, seguim peleant, no van desistir i per fi el 2026 pues, és una realitat, no? Gràcies al Ministeri i gràcies a, pues, també a la Generalitat Valenciana que tinguem aquesta CB60 també amb una indicació, una senyalítica vertical pues, molt més sofisticada i millor, més visible, no? Per anunciar que ve la rotonda en breu. Entre la llum i la senyalització, entre les dues administracions i la municipal 3, doncs tinguem pues, això, no? Tinguem la rotonda encesa. La rotonda encesa, millor senyalització, esperem que ara no es tinguin que portar a terme, que no es porten o que no es produïsquen accidents. I bueno, pues és una tasca silenciosa, és una tasca administrativa, és una tasca de tocar portes, és una tasca laboriosa, no? Gràcies també a la policia i als tècnics municipals que han pogut fer en realitat ixa situació, no? I bueno, jo crec que és d'agrair, no? Agraïs que les administracions pues, el seu esforç i la seva superació per a portar endavant aquesta situació i creguem i valorem molt positivament això.
0: Ramon, era una demanda històrica del municipi, com sí. Deies. Ahir dalt de la rotonda hem vist fins i tot camions.
1: Camions, sí. Trailers.
0: Sí.
1: Trailers enormes, sí.
0: Quins problemes generava fins ara la falta d'il·luminació en aquest punt? A banda...
1: La falta d'il·luminació el que generava era que pràcticament no existia una barrera, no? Una barrera artificial davant d'una carretera, una recta tan pronunciada que feia un desnivell i arribava fins a una rotonda, que era una barrera, no? I per això n'hi havia un marge molt gran. Després el van rebaixar, perquè inclús pujaven un marge de 3 o 4 metres. Després van posar unes senyals de curva perillosa, també se les van carregar. I bueno, pues ara esperem que això siga una solució, no? Una solució real. En el 2020 se va alegar que no complia requisits per a encendre's per la densitat de tràfic que passava per allí. Però no, ja no anàvem al tràfic que anava a passar, no eren números, no? Eren vides les que havien de salvar. I això era lo principal, no? Lo més important. I bueno, pues, malauradament van perdre vides d'altres pobles, i creiem que no anàvem a comptar cotxes ni vehicles que anàvem a passar per ahir, sinó al contrari, anàvem a salvar vides. I jo crec que ara avui el Ministeri, la Conselleria i l'Ajuntament de l'Olleria pues, anem a salvar vides. Esperem que no n'hi hagi un accident, no? Els accidents sabeu que passen, malauradament, tots els dies perden persones la vida en la carretera, però anem a intentar que no torni a passar.
0: Com ha sigut aquest treball conjunt de l'Ajuntament de l'Olleria amb el Ministeri de Transports i la Generalitat per aconseguir que pues, ja sigui una realitat?
1: Ha sigut parlant en tècnics, parlant en polítics i donant visibilitat a una realitat, no? Posant informes de la policia local, posant informes dels tècnics municipals i a base de telefonades, de reunions, d'esforços, de suplicar, pues, bueno, pues, jo crec que avui això és una realitat, no?
0: Perquè...
1: I bé, la veritat que sempre han estat predisposades les administracions, el que ja sabeu que, pues, que tot costa, no? Però bueno, així, en constància, tot aplega.
0: Perquè, per a que ho entenguin els oients, la gent que habitualment, perquè és molta la gent de la nostra comarca que transita, que utilitzem eixa rotonda, sí. Bé siga per anar cap a Gandia, bé siga cap a anar cap a Xàtiva, bé siga cap a anar cap a Ontinyent, és molt utilitzada eixa rotonda. Eixa rotonda, la il·luminació pertany al Ministeri, al Govern d'Espanya.
1: Al Ministeri. Nosaltres vam dir que perquè ens va dir en un principi, en el 2020, que si nosaltres volíem encendre-la, que no hi havia ningú problema, assumirem nosaltres. I jo vaig dir que anem a assumir-ho nosaltres ja, anem a enxufar la rotonda. Però bueno, al final no...
0: Clar,
1: saps?
0: Clar, el que dèieu al Ministeri, clar,
1: correcte.
0: Vosaltres es feu càrrec d'aquest cost, però clar, necessitaríeu el permís d'ells, no?
1: Clar, sí, ells mos l'haveren cedit sense ningú problema. Val? La veritat que no han tingut mai ninguna oposició a les nostres reivindicacions, vale? Mos van dir en un principi que no anaven a fer-ho, però després sí, no? I, bueno, pues, això. I ja hi hem anat, no? Treballant, sí. Pedreta a pedreta, pues, això és una realitat. Ara estan en proves, ¿vale? El manteniment, els operaris de manteniment estan en proves, n'hi ha algunes que estan fundides, n'hi ha algunes que s'han de canviar, però, bueno, la veritat que li han botat foc al plom i ja funcionen.
0: Parlem d'altre tema, Ramon, perquè esta setmana heu rebut a representants sí. del professorat i equips directius dels centres educatius del municipi, dels tres centres educatius. Com va transcórrer eixa reunió?
1: Pues una, jo estic agraït, la veritat, que el professorat hagi tingut una actitud pues, com el que es caracteritza els mestres, no? I el professorat en general, no? Com jo. Que també sóc docent i alguns regidors i regidores del meu equip també són docents. I va transcorrer en la major educació, el major respecte entre administracions, no? I al final nosaltres som servidors públics, tant mestres com alcalde i regidors. Són servidors públics i per damunt de les sigles estan les persones i ahí estaré jo, no? Jo per damunt de les sigles polítiques o per damunt de qualsevol cosa... Creiem que l'educació pública fermament que s'ha de defensar i que s'ha de millorar. I bueno, pues ahir va ser una reunió on ens van dir què és el que estàvem fent, què és el que estàvem reivindicant, i per part de tots van intercanviar posicionaments, però bueno, estàvem totalment d'acord en les reivindicacions que es pretenia per part de la plataforma. I res més. Nosaltres treballem en el manteniment de centres contínuament. Estem treballant ara en el pla edificant del col·legi públic Manuel Sánchez Guarner, que ja va ser una realitat la licitació i s'ha adjudicat en breu, en esta setmana o la que ve, la redacció del pla edificant, que durarà 6 mesos la redacció, i quan acabi pues, adjudicar-se... i licitar-se per a que s'adjudiquin les obres. Uh-huh. I, bueno, pues, la veritat que molt bé. Nosaltres no tinguem problema entre interlocució, perquè sempre estem treballant els tres centres educatius públics, inclús també l'escola d'adults, sempre treballant, sempre les demandes que ens han demanat les han convertides, i el professorat venia a mostrar-nos, no?, les seues reivindicacions. No eren unes reivindicacions de cara a l'Ajuntament, no eren unes reivindicacions cara a l'equip de govern, sinó era una reivindicació pues, de cara a l'educació pública, no? els dirigents. I bueno, pues nosaltres hem estat ahí, estem i estarem sempre al costat de les persones, no? Per damunt de les qüestions polítiques.
0: Des del consistori, Ramon, compartiu la preocupació sobre la situació actual de l'educació pública?
1: Per supost, sempre hi ha que millorar l'educació, la sanitat, hi ha que sempre millorar la societat, no? I hi ha que intentar acostar les postures, acostar, escoltar totes les necessitats i arribar a consensos, a grans consensos, que jo crec que en l'Olleria s'han portat a terme i que es poden portar en altres administracions també. Crec que és un tema on s'ha de cedir per totes les parts. Jo crec que això acabarà en molt bon punt. Al final tots treballaran, perquè tots crec que tenen, tant el govern de la Generalitat Valenciana com els sindicats, tots tenen la mateixa esperança d'arribar a un bon punt, perquè tots volen la millor educació pública de la Comunitat Valenciana, perquè és a favor de tots els nostres alumnes. Vale?
0: Doncs Ramon Vidal, alcalde de l'Olleria, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vostès. Adeu, que passeu bona vesprada.
0: Bona vesprada.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
0: Moment de saludar al nostre meteoròleg Lluís Francesc. Bona vesprada.
3: Hola, Esteban. Què tal? Molt bona vesprada. Cap de setmana amb temperatures pròpies de l'estiu, ací a Ontinyent i a la Vall del Vall. Els valors màxims tocaran o superaran els 35 graus, mentre que els mínims es quedaran al voltant dels 20. Ull que podrien tindre la primera nit, les primeres nits de component tropical, on els termòmetres no baixin de 20 graus. De moment, tant este divendres com el dissabte, esperem els dies poc nuvolosos, amb calor i en registres màxims al voltant fins i tot podrien superar els 30 graus. I en registres màxims al voltant fins i tot podrien superar els 35 graus. Vents variables i ambient completament d'estiu. El diumenge baixen lleugerament les

0: de otro hospital a este, y el lunes empezaremos a funcionar con absoluta normalidad. Bien es cierto que las urgencias empezarán a funcionar ya este fin de semana.
1: El nou hospital d'Ontinyent per fi fa el pas definitiu i abans de l'estiu ja serà una realitat completa després d'uns quants anuncis i canvis de data que han allargat més del compte l'espera. Este cap de setmana comencen les urgències a les noves instal·lacions i es farà el trasllat dels pacients que encara queden a l'antic centre. Dilluns serà el torn de la maternitat i dels quiròfans amb les primeres operacions ja programades. Ara toca una nova etapa, menys d'estrena i més de control, comprovar que tot funcione com s'ha anunciat i que l'arribada de personal siga efectiva. Especialment després de declarar-se l'àrea com a de difícil cobertura, perquè el repte ja no és obrir l'hospital, sinó mantindre'l amb tots els recursos que necessita. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, a qui escoltàvem, ha visitat este dimecres el nou hospital d'Ontinyent, on ha confirmat que l'obertura a ple funcionament serà el proper dilluns, dia 1 de juny, després del procés de trasllat progressiu dels serveis. Segons ha explicat, les urgències començaran a funcionar este dissabte a partir de les 8 del matí. Han escoltat bé. Este dissabte, a partir de les 8 del matí, començaran a funcionar les urgències del nou Hospital General d'Ontinyent, mentre que la resta de departaments s'aniran incorporant al llarg del cap de setmana amb el trasllat dels pacients ingressats des de l'antic hospital. Durant la visita, el conseller ha recorregut les instal·lacions, acompanyat del nou director mèdic, Àngel Torregrosa, responsables del Departament Iniciativa Ontinyent, i l'alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez. Gómez ha destacat que es tracta d'un centre de més de 73 milions d'euros amb tecnologia d'última generació i la incorporació de 137 noves places sanitàries.
0: A mí me parece que es un día grande para los ciudadanos de Ontinyent porque van a poder beneficiarse de una sanidad de altísimo nivel, que es la que se merecen, de unas instalaciones de última generación, de unas instalaciones completas. En este momento, este hospital, me atrevo a decir que es el hospital mejor dotado desde el punto de vista medio en función de su cartera de servicios de la Comunidad Valenciana.
1: Per la seva banda, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha qualificat la jornada com històrica i ha destacat que el nou hospital respon a una reivindicació de molts anys de la ciutat.
2: Avui, des de luego, comença a arribar aquest dia històric, no? Aquest dia històric que, com deia abans el conseller, serà concretament el 1 de juny, que és quan l'hospital obrirà en la seva totalitat, però el que avui ens trobem és una infraestructura totalment finalitzada amb una nova i més ampla cartera de serveis.
1: També ha valorat l'augment d'inversió en equipament i professionals, afirmant que el centre situa Ontinyent a l'avantguarda sanitària.
2: En tota aquesta àrea d'influència, Ontinyent va poder jugar també un paper crucial que farà que els pacients de la nostra comarca o de comarques veïnes puguen estar més a prop de sa casa en moments en els que una persona està delicada, i per tant també la qualitat de vida depèn d'aquesta proximitat, de la qualitat, de l'amabilitat i també en este cas de l'amabilitat de l'espai, que jo crec que és un autèntic luxe.
1: Doncs així acabem recordant que el dilluns, dia 1 de juny, estarà en ple funcionament, estaran totes les àrees obertes del nou hospital d'Ontinyent i les urgències començaran a funcionar aquest dissabte a les 8 del matí. Bona vesprada, adeu.
3: ¿Eres seguidor de esta cadena?
4: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas. Donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
6: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver, más info en visionlab.es.
7: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
8: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
9: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida.